0: El Pinar, Gurugú y Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris t'esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
1: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
2: I també poders curatius.
1: I que ho arreglava tot.
2: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
1: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
2: els iaios increïbles.
1: 26 de juliol.
2: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
3: El despertador suena en la ràdio. Camino al trabajo, en el coche, la radio, haciendo deporte, cocinando, con los auriculares, la radio. La radio está presente en cada momento y tu marca también puede estar. Haz la prueba.
0: Ponte en contacto con las emisoras de Atresmedia en Castellón y anúnciate en Onda Cero Castellón, Onda Cero Villarreal y Europa FM Castellón. Escríbenos a castellón@ondacero.es y nuestros comerciales te explicarán las opciones que mejor se acoplan a ti. La radio funciona. La publicidad en Onda Cero y Europa FM en Castellón funciona.
4: Onda Cero, Castellón.